0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: vivo na liberdade.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: trozan, saltan las piedras, los lagartos trozan.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM. Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
0: 101.2 FM.
2: Hoy la vi. Fue casualidad.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular pel trànsit, equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia, retenció intensa a la C58 a Ripollet, cap a Sabadell per un accident que tot just s'acaba de retirar i també a la Ronda Dalt per un vehicle avariat en sentit Llobregat. El transport públic per un robatori de coure entre Mollet i Granollers, demores d'uns 30 minuts a l'R2, l'R2 Nord i interrompuda també l'R8.
0: Intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els objectius han estat un petrolier que hauria trencat el bloqueig i el quarter general de la 5a flota dels Estats Units a Bahrein, entre d'altres. Kuwait també denuncia un atac amb drons al seu aeroport que hauria deixat ferits. Tot i aquestes hostilitats, els uns i els altres asseguren que continuen negociant un acord de pau. I Ucraïna, resposta als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad. Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a Michurinsk, a 400 quilòmetres al sud de Moscou. El Papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les creixes, que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. Alberto Núñez Feijóo rebutja la proposta de Junts de buscar una reunió a Waterloo. El seu suport a la moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, una condició plantejada al matí de Catalunya Ràdio pel número 2 de la formació, Jordi Turull, pel president Illa, si Junts facilita una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no els ho perdonarà. Els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga de mestres i professors a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. De moment hi han votat ja prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. I els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. Fins a 1.400 persones estan en llista d'espera per rebre un trasplantament d'òrgan a Catalunya. Són xifres del primer quatrimestre de l'any que també confirmen que aquestes cirurgies han crescut un 4%. Tot i això, el que també han augmentat són les negatives de les famílies a donar els òrgans dels familiars morts. Tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers, la festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. I avui també arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg entre la jornada inaugural. Fins dissabte al Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Knitnap, Gorillaz o Doja Cat.
2: Esports.
3: El Barça guanya la pista del Camp Múrcia per 68-91 al primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El Mataró guanya la tercera Lliga Femenina de Waterpolo després de guanyar per 9-10 al Sant Andreu el tercer partit de la final. Avui hi haurà un equip català que serà campió de l'Eurocopa Femenina de Waterpolo a partit Atlètic Barceloneta Catalunya, 7:45 i amb 5 gols a favor de les gracienques. Michel diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per a l'Ajax. Firma per a dues temporades i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president del club estarà en venda.
0: Ens queda el temps, matí de sol en general amb alguns núvols locals. A la tarda no plourà enlloc del país, farà calor moderada, les màximes més altes només rondaran els 32 graus. La tramuntana i el mestral pararan al migdia.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, molt bon dia, benvinguts a aquesta hora.
5: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
6: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
5: 101.2 FM.
7: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: noche d'aquella nit.
1: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb 4 incidències actives a la xarxa viària. Parlem d'un accident a la C-58 a Ripollet, que amb els vehicles al voral fa una estona, doncs, encara deixa 4 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. L'altre accident ha estat a la ronda de Dalt, que en sentit nord obliga a tallar 2 carrils de circulació, provocant d'aquesta manera fins a 4 quilòmetres i mig d'aturades. Per altra banda, parlem de 2 avaries, una també a la ronda de Dalt, que en sentit sud, a l'altura de Vall d'Hebron, doncs, talla un carril i provoca retencions ja des de tot el nus de la Trinitat. Per altra banda, també tenim força col·lapse en tot aquest vessant Besòs, també a la C-31, en tot el terme de Badalona, en sentit sud, amb 4 quilòmetres de retencions. La ronda litoral a hores d'ara també circula amb cues des del nus de la Trinitat fins a l'altura de la Barceloneta. També l'entrada cap al nus de la Trinitat continua amb retencions per la C-58, però també per la C-33 des de Montcada i Reixac. Passequem la AP-7 al Vallès amb retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. La C-60 en sentit nord també pateix retencions des d'Argentona fins la Roca de manera intermitent. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
2: Fins demà, que vagi bé.
1: Igualment. Doncs ja sabeu el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga. Hi ha incidències, així que molta precaució a les carreteres. I ara sí, ja tenim aquí amb nosaltres també l'Alfred García, l'Alfred García, que ens canta aquesta rumba catalana.
3: Potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: Y tenemos una felicitación de cumpleaños, una felicitación de aniversario. Anem a escoltar la Fina, el que ens diu. Vinga, hola, bon dia, Fina. On ets, Fina? On està? On està la Fina? Aquí. Fina, se'ns ha anat la Fina. A veure si surt.
1: Hola, bon dia. Era perquè si li volia posar un disc al meu marit, que avui fa el seu aniversari, i era Bésame mucho. Si m'hi podeu posar, moltes gràcies i bon dia.
0: Doncs, Fina, aquí està la cançó per al Jaume. Jaume, per molts anys, avui és el teu aniversari, eh? La Fina, la teva dona, et desitja que tinguis un dia meravellós. I et vol regalar una cançó que alguns records segur que teniu amb aquesta cançó. Un petó ben gran, des d'aquí també ens unim a aquesta felicitació d'aniversari i aquí la tens. Bésame mucho per al Jaume i per la Fina. Un petonet.

Bon dia, Montserrat. La Montserrat ens està escoltant, eh? Ens està escoltant amb la Maria Eugènia. Bon dia, com estàs, Montserrat? Estàs bé, sí? Ahir va ser el seu aniversari, eh? Crec que va ser el seu aniversari. Ahir o abans d'ahir? I la Maria Eugènia també, clar, bon dia. Buenos días.

0: cacau.
1: Aquí tenim a la Marina. La Marina està morena. Figa flowers. Vinga, que ve l'estiu, ja arriba l'estiu. Gairebé el tenim a sobre. Ja l'estem gaudint.

0: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
1: Vámonos con más peticiones musicales a través del 630-72-76-70. Ahí está Juan Manuel, nos pide esta canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Despacito. Saludo muy fuerte a los amigos de Valoriza, de Fomento y de Clece, que están ahí en sintonía con nosotros en estos momentos.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que hem anat llegint del sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés aquest migdia, i on la Guàrdia Civil conclou que aquesta suposada trama pretenia protegir els interessos del PSOE, el govern espanyol i Pedro Sánchez. De seguida us en donem més detalls. També hem connectat amb les jornades del Cercle d'Economia, que Pedro Sánchez ha tancat avui amb un missatge clar als empresaris catalans. El seu govern té corda per estona. Per demostrar-ho, Sánchez ha avançat que ja pensa en els pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, el 2027, una evidència que pretén esgotar la legislatura, cosa que ha anat dient últimament. I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta de mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, ens hem fixat en la nova jornada de vaga del sector, avui al sud del país, i en l'evolució de les votacions, on ja s'han produït el 40% de les votacions dels docents. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Anem amb aquests detalls, amb més novetats del sumari del cas Leire, que continuem llegint i analitzant. La investigació de la Guàrdia Civil recull converses que demostrarien que la trama hauria actuat per desmuntar la tesi de la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, David, que se l'està jutjant aquesta setmana precisament per presumpta prevaricació i tràfic d'influència en relació, ja ho sabeu, amb aquesta plaça que se li va adjudicar, de fet, a la Diputació de Badajoz. El que es jutja, el dubte és si va ser Adit o no. Anem a ampliar aquests detalls des de Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Exacte. El sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la suposada trama on es parla d'actuar contra la jutgessa que ha començat a investigar el germà de Sánchez. Sota un grup de WhatsApp que porta per títol Vacances i viatges, es coordina un contacte amb un exjutge que està en amistat amb aquesta jutgessa que investiga David Sánchez per coordinar operacions i intentar destruir el cas. Ja ho tenim tot coordinat i tot preparat, escriu Leire Díaz en aquests missatges, i afegeix que la seva prioritat en tot això és el president, en referència, sense dir-ho, a Pedro Sánchez. És només una de les converses que surt en aquest llarguíssim sumari que recull més operacions de la trama, com reunions de Leire Díaz a la seu de la Fiscalia General de l'Estat per activar una operació suposadament per treure draps bruts contra fiscals anticorrupció.
2: Connectarem amb la Paula de seguida, que tindrem més detalls, perquè és una feina d'aquestes que es van fent sobre la marxa. Continuem llegint, quan sapiguem més coses us les explicarem. Mentrestant, us expliquem també que Brussel·les vol que només empreses europees puguin ser les proveïdores de serveis d'intel·ligència artificial i d'emmagatzement de dades al núvol en contractes públics de sectors crítics. Aquesta decisió forma part d'un pla de la Comissió Europea sobre sobirania tecnològica. Europa vol reduir la dependència en aquests àmbits d'empreses estrangeres a l'actual context geopolític. La Comissió Europea assegura, però, que la majoria de contractes públics seguiran accessibles a empreses de fora de la Unió Europea. El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associats a la calor a Espanya. És una xifra rècord que converteix aquest mes en el més letal per altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
4: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
2: Des d'ahir, tres agents de l'Ofici Nacional dels Boscos de l'Auda a Occitània són interrogats per determinar la seva implicació en l'origen del gran foc de Sant Laurenç de Cabrerissa l'estiu passat. Anem cap allà amb la Laura Bertran.
5: Gairebé 10 mesos després del gran incendi que l'agost passat va afectar el departament de l'Auda, tres agents de l'UNF, un cos encarregat de vigilar i preservar els boscos, es troben actualment detinguts al Tribunal de Montpeller. Estan investigats pel càrrec de destruccions involuntàries per incendi, és a dir, si una negligència seva hauria iniciat el foc. Diversos mitjans, entre els quals el diari Midi Libre, detallen que es vol aclarir si un cigarret tirat des d'un vehicle de l'UNF podria haver estat a l'origen d'aquest incendi. Recordem que el foc va cremar més de 16.000 hectàrees amb un balanç d'una persona morta, una vintena de ferides, entre les quals civils i bombers, a més de 36 cases destruïdes.
2: Pas endavant perquè els trens de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arribin als 350 km per hora i el temps de viatge s'escurci a menys de 2 hores. El Ministeri de Transports ha adjudicat 112 milions per subministrar les travesses d'altes prestacions, les anomenades aerotravesses, perquè permetin augmentar aquesta velocitat dels trens dels 300 als 350 km per hora sense que salti el balast de la via. Es començarà per renovar el tram entre Mejorada del Campo, la Comunitat de Madrid, i Calatayud. El Ministeri no ha concretat encara el calendari per culminar aquesta actuació, que forma part d'un pla que també inclou un nou ramal directe de la via d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. I l'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, sí que pot personar-se. Ho ampliem des del País Valencià, Pepa Ferrer.
6: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com ja ha avançat el seu advocat.

0: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijó hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. Últimes hores per saber si els docents accepten o no el preacord pactat entre Educació i els sindicats majoritaris, i la majoria de professors i mestres encara no han votat. En paral·lel, les mobilitzacions continuen. Avui hi ha hagut vaga a Tarragona i les Terres de l'Ebre, on el seguiment ha estat de l'11%, segons dades del departament. L'Audiència de València dona la raó a l'expresident Carlos Mazón i permet que es personi en la causa per la Dana. La decisió tomba el criteri de la jutgessa que investiga el cas i que l'havia citat com a testimoni. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confirma al matí de Catalunya Ràdio la predisposició del Vaticà per utilitzar el català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Els col·lectius laics contraris a la visita del Papa faran una concentració dimarts que ve al Born de Barcelona en contra dels privilegis que encara dona l'estat a confessional a l'Església. La coreògrafa i cantant catalana Uineta dona aquesta tarda el tret de sortida del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nickap o Doja Cat.
1: Esports. El Joventut visita a les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de l'ACB. El Barça podria classificar-se demà per les semifinals si derrota el Camp de Múrcia al Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que Lamine Yamal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi està triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
0: I pel que fa al temps, tarda molt estable arreu del país. El temps serà assolellat amb algunes taranyines de núvols prims. Al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona hi haurà alguns núvols del tot inofensius. L'ambient serà una mica càlid, però les màximes no passaran dels 32 graus.

0: Ràdio Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00 Restaurant El Badiu.
2: Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies durs. Ballarem calços, tiricoret.
1: Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 5657 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 5657, porque tú te lo mereces.

0: Las 6, noticias.
1: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. El sumari, de més de 700 pàgines, situa Sandro Esterdán, l'ex número 1 del PSOE, i Leire Díaz al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE. Pedro Sánchez treu pit i anuncia que el seu govern començarà aquesta setmana els tràmits per aprovar els pressupostos del 2027. Davant els empresaris a Barcelona, el cap de l'executiu espanyol ha celebrat que Feijóo hagi reconegut Junts com a actor polític amb la seva proposta de moció de censura. El sindicat majoritari USTEC avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits en les darreres setmanes en les negociacions amb el Departament d'Educació. En aquest sentit, Comissions Obreres, que ja l'ha validat, demana al govern que mantingui la inversió pactada. Netanyahu diu que només Trump pot decidir reprendre un atac a gran escala contra l'Iran. Avui, un bombardeig iranià ha fet un mort i més de 60 ferits a Kuwait. El primer ministre israelià i el president dels Estats Units admeten desacords puntuals, però remarquen que els acabaran superant sempre. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos cadàvers a la comarca del Segrià. El primer cos l'han trobat al pantà d'Utxessa, en avançat estat de descomposició, i el segon al riu Segre, a l'altura de Lleida. Tot apunta que no hi ha relació entre els dos casos. No se sap si es tracta d'una mort accidental o hi ha indicis de criminalitat. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen des del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. La coreògrafa i cantant catalana Uineta inaugura aquesta tarda la primera jornada del Primavera Sound que es fa al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi passaran molts noms, des dels icònics The Cure fins a The XX, Nicap o Doja Cat.
2: Esports.
3: El Joventut visita les 9 del vespre al Baskonia en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final de Lliga ACB. A tot això, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, creu que la Minya Mal estarà llest per al debut d'Espanya al Mundial contra Cap Verd el 15 de juny a Atlanta. I Leo Messi ha estat triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària.
1: I pel que fa al temps, tranquil, el temps d'avui tranquil contestarà amb l'enrenou de demà. Si bé al matí el cel serà variable, a la tarda el temps farà un tomb. Una línia de pluges escombrarà al nord del país amb ruixats intensos i tempestes, localment amb calamarsa. Les temperatures es mantindran sense canvis.

la rumba catalana que se volvió himno de abuelos, verbenas y despedidas en 1991. Al meu avi, mi abuelo, nostalgia, rumba, Barcelona en una frase. Al meu avi se'n van a Cuba. Ens fem un ron cremat, ara aquesta hora ve de gust, eh? El meu avi, los Manolos, els reis de la rumba catalana per excel·lència.

I per aquí a continuació ens arriba un missatge d'un amic que feia anys que no sabia res d'ell i ara per sorpresa he vist la foto i dic, ostres, si som amics de fa molts anys, de joves, ens arriba la petició musical des de l'Ella, terra del bon vi, de la, de la Roser i d'en Pau, que em diuen, bona tarda Manel, em pots posar sisplau el tema Terra Titànic? Pues clar que sí, aquí el teniu per recordar vells temps i per ballar-lo, Estem una mica més grans, però encara ens podem moure una miqueta, amb reuma, artrosi, lumbago i ciàtica. Una abraçada, Pau, sort, salut i...

0: Bueno, i per aquí tenim un missatge en format d'àudio. Anem a veure de qui es tracta. Hola, hola, bona nit.
1: Ho sento, amic, no em dóna la vida, maco.
0: Tranquil.
1: El treball en té col·lapsat. Però bueno, què farem? Una abraçada, maco.
0: Bueno, tranquil, no passa res, no preocupis. Que em volies demanar una cançó?
1: Hola, bona nit, Manel. Què tal?
0: Sí, bona nit.
1: Bueno, espero que hagi tingut un bon programa i,
0: bueno, sí, gràcies.
1: Per variar i perdona per no demanar cap cançó.
0: No preocupis, no passa res.
1: Mira, avui et proposo una cançó que és antiga, però és molt bonica. Es diu...
0: Val.
1: Junior, bueno, el cantant es diu Junior i la cançó es diu...
0: Perdona. El de la Marieta.
1: Bé. Pues perdona'm per vindre tan tard, però bueno, sempre és més millor tard que mai. I res, compta una abraçada per tu.
0: Sí? Una abraçada. Igualment, guapo, una abraçada per tu i gràcies per estar aquí tots els dies. Encara que sigui tard, més val tard que mai. Aquí tens la teva cançó, Enric, disfruta-la. Bona nit, dolços somnis, bon sopar i demà tenim un gran dia, eh? Gràcies per escoltar-nos, guapo. Junior, junior, o com ho vulgueu dir, eh? Perdona-me.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: peces.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: hecho mucha leña, yo.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.